0: la descendu au sixième. Ah, que de ne pas avoir ça.
1: Mais pas ça, monsieur, non.
0: Mais c'est monsieur, non. Mais bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va b